0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.

0: I ara a la sintonia de Ràdio Balear volem conèixer actualitat del municipi de Sant Llorenç d'Escardassar. Per aquest motiu ens acompanya el seu Bala, en Jaume Soler. Bala, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia a tot.
0: Com dèiem, volem conèixer un poquet d'actualitat i el primer de tot, bueno, es compleixen 8 anys d'aquella desgraciada torrentada. A partir d'aquell moment se va començar a posar fill a la grua i ara s'estan executant les obres, no?, de la variant, que sembla ser que ja se duen un 50% d'obres executades, no, Batla?
1: Sí, fem una valoració molt positiva. Ahir mateix vaig tenir l'ocasió de xerrar amb el president Llorenç Llaumés i amb els diferents tècnics de carreteres. I la veritat que estem bastant satisfets de que les obres avancin a bon ritme i com deia vosaltres, esperem que més aviat millor siguin una realitat i recuperem la normalitat aquí en el municipi.
0: A part d'aquesta variant, també s'han fet altres tasques de millora per evitar desgràcies, no?, que es van produir tal dia com avui fa 8 anys, no, Batla?
1: Sí, estem contínuament en col·laboració també amb els organismes supramunicipals, com el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. Nosaltres fem feina sempre en dues línies, una en base en la prevenció, d'acord, i l'altra en base a les actuacions correctores, com per exemple són les millores de les diferents infraestructures. D'aquesta part n'hi ha que són o pertanyen al Consell de Mallorca i d'altres en el municipi de Sant Llorenç, i per tant, depenent de la competència, pues, se van actuant en aquestes diferents infraestructures que en aquests darrers 3 anys s'han arreglat més de 11 infraestructures, ja sigui a través de l'eliminació de les barreres arquitectòniques o a través de les millores per de l'aigua. Per tant, estem satisfets amb aquesta evolució de les tasques.
0: Vale, que com recorda aquell dia, aquell 9 de novembre de fa 8 anys, d'octubre, perdó?
1: Bé, va ser un dia molt complicat per tots els ciutadans de Llevant de Mallorca, especialment també per els senyorens. I bé, no queda d'altra via que seguim intentar millorar la prevenció, millorar les actuacions a les diferents infraestructures. I avui, com bé sabeu, també fem un minut d'homenatge a les 12, a l'Ajuntament, davant l'Ajuntament de Sant Llorenç, a les delegacions del municipi, per intentar homenatjar aquestes víctimes que se'n van a la torrentada.
0: Canviem d'assumpte, ja estem a la recta final, al tram final d'aquesta legislatura. Com ho afronta fins al mes de maig de l'any que ve?
1: Bé, la veritat que som molt positius, tenim moltes obres en marxa, obres molt importants. Nosaltres hem xerrat de la variant, que n'hem xerrat fins ara, però també tenim obres de l'escola Mestre i en Llaumés, que és la quinta escola que aconseguim renovar. També tenim la reforma del poli esportiu de Sant Carrió, que també haurem aconseguit reformar els polis esportius, i també d'altres, com per exemple, dos parcs infantils aquí a Sant Llorenç de Xerdassà. I també ara també preparam un paquet de més de 9 milions d'euros amb reformes de tot el Ximí de Sant Maro i les dues rotondes d'entrada de Cala Millor i la Coma. Que ja estem en un bon moment per afrontar aquesta recta final, com deies vosaltres, amb moltes millores importants per al municipi.
0: I balanç d'aquesta legislatura fins al dia d'avui?
1: La veritat que estem molt satisfets en totes les àrees, en les àrees educatives, en les àrees esportives, en les àrees també de millores de seguretat ciutadana front d'episodis d'inundacions. S'han fet moltes millores, però al final hem de seguir per aquest camí. Creiem en la millora constant i així ha de ser. Per tant, creiem que s'ha fet un bon mandat, una bona legislatura en general en el govern, i esperant poder seguir així.
0: I suposant que ja començant a preparar, no?, a calentar motors de cara al que serà les eleccions municipals de maig, no?
1: Sí, com deies, ja havien començat una mica en que calentien motors, però sí. Si ara han hagut de fer un petit sprint, per dir-ho així, ja que també m'han convocat a les eleccions general i també haurem donat suport, òbviament, en el partit, no només nosaltres, sinó tots els partits polítics. Per tant, ja tots estem en dinàmica electoral fins que ja vinc les eleccions generals i després, com tu dius, ja les municipals i autonòmics.
0: Per cert, què en pensa d'aquesta de l'any de les eleccions generals que va anunciar el passat dilluns el president del govern central?
1: Bueno, crec que era una cosa que volia la ciutadania, la gent demanava aquest abans electoral per poder votar les diferents decisions i situacions generals del país. Per tant, tot el que sigui un procés democràtic, que se pugui donar audiència a tothom per igual, doncs sempre benvingut. Per tant, endavant i que sigui el que sigui.
0: Doncs hem conegut les darreres informacions d'actualitat de Sant Llorenç dels Cardassà amb en Jaume Soler Batlle, d'aquest municipi. Batlle, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquí a la sintonia de Ràdio Balear i seguirem informant temes destacats del municipi, si ens ho permet, d'acord?
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins un altre, bon cap de setmana.
2: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
3: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
4: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.
5: Ràdio Balear.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duen ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el polígamo?
0: Ei!
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle. Escúchanos en radiobalear.es.
3: Radio Balear, sa nostra música.
4: Con sa nostra música llegaremos a las 12 en punto del mediodía. El encargado de acompañarnos hasta esa hora, Bonet de San Pedro, Costa de Calviá.

0: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tast de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.
2: Bicipalma i l'NT et duen a Somos de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.
3: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Radio Balear.
1: Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.
2: Bicipalma i l'MT et duen a Son Moix de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre, al moll de Cala Rajada. Divendres, dia 9, nit de tapes i música. Dissabte, dia 10, paella marinera i música. I diumenge, dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ª mostra de la Llampuga. Vos esperam al moll de Cala Rajada. Ajuntament de Capdepera.

Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Uei!
2: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si de qui he enviat estoy a fotut, s'altre.
1: I què has fet, l'has tirat?
2: En Pere, li he venut.
1: Has fet el cap viu?
2: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígono.
2: En el Polígamo?
1: Ei!
3: Música, sí. Solo.

0: El tercer festival folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Fols a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
1: Ui!
2: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
2: En en Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
2: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígono.
2: En el polígamo?
1: Ei!
0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971 75 10 10.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: El tercer Festival Folk de Felanix se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremies de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanix.
2: Vuelve la Mostra Calvià. Cuatro zonas, cuatro rutas, cuatro formas de disfrutar de la mejor gastronomía local con menús y ofertas especiales. Del 15 de octubre al 8 de noviembre. Consulta fechas y restaurantes participantes en lamostracalvia.com. Organiza Fundación Calvià 365.

0: más.
1: Esbrolledor.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrolledor. Tienes que conocerlo.
3: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
4: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
5: Vuelve la Mostra Calvià. Cuatro zonas, cuatro rutas, cuatro formas de disfrutar de la mejor gastronomía local con menús y ofertas especiales. Del 15 de octubre al 8 de noviembre. Consulta fechas y restaurantes participantes en lamostracalvia.com. Organiza Fundación Calvià 365.